0: Cambra de Comerç i FACPIME, Carlos Bañó, investigat, recordem, per presumptes delictes de frau a subvencions i falsedat pels bons comerç, compareix en la comissió d'investigació de la Diputació d'Alacant. Els contem també que el comissionat de la Generalitat per a la Recuperació, Raül Mérida, clausura a les 12:30 els punts d'apilament d'enderrocs procedents de la Dana, en Quart de Poblet i en Catarroja. I esta vesprada, a les 4, en Requena, el director general de la PAC, Àngel Maruenda, assisteix a la presentació de l'estudi de l'impacte de la Dana en sòls agrícoles afectats en parcel·les de vinya i cultius de secà. Serà l'oficina comarcal agrària d'esta localitat. I també esta vesprada, a les 6:30, però en Massanassa, el director general d'Emergències i Extinció d'Incendis, Vicente León, assisteix a la jornada d'autoprotecció davant de situacions d'emergència en esta localitat. Contar-los també que la Guàrdia Civil ha desenvolupat a Múrcia i a València l'operació Iris 24, una investigació dirigida a perseguir el tràfic de drogues que fins al moment s'ha saldat amb la detenció de dos persones que integraven la cúpula d'un grup criminal dedicat al tràfic internacional de drogues.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Más de uno, Marina Baixa, Marta Llinares, Onda Cero.

0: estressadament, que els pobres els tenim ahí fent faena sempre, a ell i a Peter Fuster, que mai ens recordem de mencionar-los, no? Però ens ajuden molt, no? En que la comissió, ja sabeu que som soles dones, sense ells tampoc seria possible, no? Caracte.
1: Claro. Bueno, diria jo lo de les tapes, perquè, claro, anar en ese túnel, no?, degustant els vins, provant-les, combinant-les les tapes, és una proposta més que interessant i que serà a partir de la una del migdia, no?
0: Sí, a partir de que arranqui la mucharanga, a partir d'ahir ja va tot un poc seguit. Tendrem bandeta, les dos tendrem la mascleta, bueno, també dius que barra lliure, per si a algú la tapa no li agrada, doncs qualsevol cosa, tenim a tres oferta gastronòmica. Després de la mascleta tenim a les 4 començarà l'orquestra Tamil amb Fluixa Band. A les 6 tenim DJs locals que estarem fins a les 12 de la nit. O sigui, va ser un dia una gran festa popular. Ja que enguany no ha hagut com a acte institucional com a tal, des de l'Ajuntament i en la col·laboració de nosaltres, pues, han intentat fer una jornada que va comptar en tots aquests actes que vos està dient la meva companya.
1: Bueno, sens dubte, és un dia gran, no?, commemorar el dia de l'atorgament de la Carta Pobla, és especial, i bueno, fer-ho d'esta manera, que al final és compartint una jornada tots junts, no?, com a poble, també com a comarca, per suposat, celebrar-ho, no?, que al final sempre ens agrada celebrar-ho al voltant d'una taula, no sé per què som aixina, eh?
0: Perquè la cultura mediterrània i estem acostumats,
2: no?, a celebrar no, menjant i bé.
1: Menjant i bé.
0: No és tindre una festa i estem en l'altra, que devem de donar-li gràcies a tot el poble, igual que a tots els veïns, dels pobles veïns que van venir el dissabte, que van tindre molta afluència, i donem-li gràcies, la veritat, a tots, perquè estan acompanyant-nos sempre en tots els actes.
1: Bueno,
0: i com a novetat...
1: Ah, això anava a dir-vos, que hi ha una novetat per ahir.
0: Hem passat de lo que tot el món coneix de la cagada de la burra, que això es fa en molts pobles, hem passat enguany a lo que és la menuda parà. ¿Vale?
1: Vale.
0: Com sempre ha sigut per un animalet, no? Tu compres la parcel·la, aquesta participació, no? Enguany el va fer en una conga, en un robot. Entonces, aquí... l'autonomia empare un poc la rumba a aquest robot, és a qui li toca el propietari d'aquesta parcel·la on caiga, no? És qui li va tocar-li els 1.000 euros i també la rumba.
1: Mare meva! 1.000 euros de premi?
0: De premi i la rumba.
1: Mare meva!
0: Vale? I el robot ixe de cuina. Atenció de que caiga en dos casilles o en o més d'una casilla, que el premi es compartirà. Està clar que la rumba no? Seria soles, estic parlant dels diners en efectiu, no?
1: Claro.
0: Sí, i en guanyar estem un poc diferent.
1: Ah, molt bé.
0: Ja que, sí.
1: I o sigui, que claro, la rumba té una autonomia, dirà X, no?
0: I... Depenent, efectivament. Té una autonomia que pot parar a l'hora, a les dues, o a X, i on para aquesta rumba, aquesta màquina... per dar una parcel·la en un número, que són 1.000 participacions, que ja estem venent-les des de fa 15 dies, i aquest dia també es podran comprar.
1: I quin preu té la participació, mami?
0: 5 euros.
1: O sigui, que en 5 euros me'n poden tocar 1.000.
0: Efectivament.
1: Mare meva.
0: Si tens la sort, 1.000 o 500.
1: Claro, claro.
0: Si compartís, es
1: pot. Si compartim. Esperem que no caiga en un punt de 4 casillas.
0: Esperen que no, per favor. Bueno, pues 250.
1: Exacte, és la qüestió és participar, que també està bé. 5 per 250 ja l'han multiplicat, eh? Ja l'han multiplicat. Molt bé, pues, o sigui, la menuda parada, no?
0: Menuda parada, sí.
1: Menuda parada. Molt bé. Bueno, aixina també no tenim l'animaleta ahí tot el dia pegant voltes i patint calor.
0: Sí, no hem volgut tocar aquest tema dels animals i han pensat això.
1: Molt bé. Bueno, pues, eixes papeletes, que eixes casilles que ja estan merent-se, que ja estan precalentant, la rumba la tenim descansant en este moment, no? Preparant-se.
0: Sí, sí. Cargant-se.
1: Cargant piles, molt bé. I després, bueno, pues ja els cuiners i cuineres preparats, tot en marxa per a fer-nos disfrutar enguany de nou d'aquest túnel del vi, on poder disfrutar de vins de tota

0: Laboratorio de innovación turística en un entorno real, que era el objetivo pues de este proyecto tan novedoso y tan importante que va a ser para la ciudad y para el sector turístico como el Hub B-City.
1: Las soluciones podrán presentarse de forma telemática a través de la web B-City y el plazo estará abierto del 12 al 26 de mayo. Y la imagen de Alfaz del Pi y sus espacios naturales galardonados llegarán hasta Polonia en el certamen internacional Miss Supranational.
2: La Alfasina Nelly Mestre representará a nuestro país en este certamen internacional el mes de julio y lo hará mostrando su vídeo oficial varios de los espacios naturales y patrimoniales del Alfaz reconocidos por ADEAC. Una pieza audiovisual con la que quiere mostrar no solo quién es ella, sino también cómo es el lugar donde ha crecido. Escuchamos a Nelly Mestre.
3: Presentar este vídeo no es solo presentar lo que es Alfaz, sino cómo me he criado aquí, la mujer que es hoy en día, gracias a este municipio y sobre todo promover más allá, a nivel nacional, ya a nivel internacional y que lo conozcan más países, que lo conozcan ya a nivel mundial.
2: Este certamen se celebrará en Polonia en el mes de julio y en él participan más de 100 países de todo el mundo. Escuchamos ahora a Luis Morán, que es el concejal de Medio Ambiente y Turismo de Alfaz del Pi.
4: Entre 194 caminos transitados a través de la naturaleza y más de 12.400 kilómetros, 2,5 situados aquí, pues han sido los vencedores. Imaginaréis que es un orgullo por todo el trabajo que hay detrás de tanta gente. Claro, el hecho de tener 600 azules, de tener un sendero azul y tener una playa con bandera azul, es la consecución de una hoja de ruta que marcó el alcalde en sus inicios, de una trayectoria a nivel municipal y como ayuntamiento y como sociedad en la que el cuidado del medio ambiente es fundamental.
1: Y nos despedimos en página de sucesos porque la policía local de Villajoyosa detiene a un autor de robo en una cafetería en la calle Colón, que también ha resultado ser el autor del delito de robo de una pastelería del municipio.
5: Este cap de setmana, Bous en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, el Cid, Manuel Dios le guarde i Álvaro Lorenzo. I diumenge, correguda amb Miguel Ángel Pereira, Fernando Adrián i Paco Ureña. La Fira de Sant Isidre en directe a les 6 de la vesprada es veu en Apunt.
6: Notícies Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
7: Concentracions multitudinàries arreu de tota la comunitat valenciana en la vaga educativa. Bona vesprada. Concentracions que s'han continuat al llarg de tota la jornada d'avui, que no s'han desconvocat després de conèixer que la Conselleria d'Educació ha emplaçat els sindicats a una nova reunió per a demà dijous. La Conselleria xifra en un 24% de mitjana el professorat que està fent vaga avui, mentre que estem a l'espera de les dades definitives que tenen els sindicats. És el nostre tema de portada que es contem junt a altres notícies que estan passant a la comunitat. El control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. Tercera jornada avui de vaga indefinida del professorat valencià. Jornada en la que a primera hora del matí hem conegut que la Conselleria d'Educació, la consellera Carmen Ortí, ha convocat els sindicats a una nova reunió per a demà dijous. Va a presentar-los una proposta integral amb mesures, diu, de suport al professorat. Amparo Sánchez.
8: La consellera diu que manté la seva voluntat de diàleg i d'avançar cap a un acord que beneficia a tot el sistema educatiu de la comunitat valenciana. Un anunci que ha pillat a primera hora de matí als sindicats concentrats davant la seu de la Conselleria d'Educació. El coordinador d'Acció Sindical de l'STPB, Marc Candela, assegura que cal esperar a conèixer la proposta.
9: Esperem que la consellera vinga amb una proposta concreta de tots els punts de la plataforma reivindicativa i a partir d'ahí que aquesta proposta sigui satisfactòria per al conjunt del professorat. Si passa això, consultarem al conjunt del professorat i en funció d'això veurem què passa.
7: A l'espera d'aquesta trobada de demà, les mobilitzacions previstes per avui han continuat en marxa. Este migdia, els professors valencians s'han concentrat tant a València com a Castelló i Alacant. Concretament a València ho han fet enfront del Palau de la Generalitat. Allí està la nostra companya Núria Moreno. Bona vesprada.
10: Bona vesprada. No és per diners, és per dignitat, no és docència, supervivència o consellera dimissió. Són algunes de les consignes que s'han escoltat en una plaça de Manises de gom a gom també pel que fa als carrers del voltant. Fins poc després de la una de la vesprada, amb pancartes, xiulets i altaveus, centenars de docents han llançat fins i tot bitllets de 75 euros amb la cara del president de la Generalitat en referència a l'oferta de pujada salarial que va fer conselleria. La reunió de demà l'afronten, diuen, amb molta cautela.

0: Tutela, Kilian Cuerda, d'UGT, Txelo Baiz, de Comissió Obreres.
1: Perquè això no és una reivindicació corporativa, això no és un interès espuri concret, això és una defensa d'un bé comú, d'un interès comú, que és el de l'educació dels nostres fills i filles.
2: L'ús de les paraules és important. Diu presentació d'un preacord, no diu una proposta, diu directament un preacord. Anem a veure què ens van oferir.
0: S'han vist grups de docents de tota la província de València, des de centres afectats per la Dana, com ara el Col·legi Orba d'Alfafar, o de localitats com ara Sagunt, amb l'IES Clot de Moro. La plaça de Manises de València a poc a poc torna a la normalitat. Els sindicats han convocat els docents a fer pressió i soroll, diuen demà a les portes de la Conselleria d'Educació.
3: Gràcies, Núria. Per cert, que el president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, ha demanat avui als sindicats d'educació sentit comú i que es deixi a un costat la política. Ho ha fet de cara a aquesta reunió precisament de demà que ha convocat la conselleria. Segons el president, es tracta d'atendre a totes les peticions dels sindicats, però sense condicions.
4: Pero ellos dicen que lo menos importante para ellos es el salario, ¿no? En eso también estamos dispuestos a hablar, pero yo creo que lo primero, atendamos lo que ellos consideran y que nosotros también consideramos que es muy importante, ¿no? Mañana se les da cita a una reunión sin ninguna condición. Nosotros queremos dialogar. Por lo tanto, no hay condiciones. La condición es aplicar el sentido común.
5: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
3: Canviem ara d'assumpte. Els contem que el Partit Socialista en la Diputació d'Alacant ha abandonat la comissió d'investigació en la qual ha comparegut voluntàriament el president de la Cambra de Comerç, Carlos Baño. Es tracta, recordem, de l'únic imputat en la causa judicial per presumptes irregularitats en la distribució de les ajudes del Bo Comerç de 2022 a 2023 a Alacant. Juan Carlos Fresneda.
6: Sí, precisamente por eso, porque el objeto de la investigación de la comisión está judicializado. Carlos Baño, según los socialistas, ha dicho que no iba a contestar a sus preguntas, lo que ha motivado el abandono del PSPP-PSOE de la sesión. El diputado Raúl Ruiz espera tener contestación a las preguntas que iba a formular a Baño tras presentarlas por escrito.
7: Esta comisión no servirá de absolutamente nada si nadie quiere responder a nada de lo que planteamos desde la oposición.
6: Por su parte, Carlos Baño ha explicado a los medios a su llegada a la diputación que está tranquilo, que sigue trabajando y que mantiene su inocencia y su honor.
8: Muy tranquilo, con mi honor muy alto.
9: ¿Mantiene esa inocencia, esa honorabilidad, Carlos?
8: Por supuesto, eso es intocable e insalvable.

0: Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és demà dimecres i és 13 de maig, són les 2:30 i ja saben, arrenquem un programa dedicat els dimecres a la innovació, a la tecnologia i a la sostenibilitat. Parlarem per un costat en sostenibilitat d'una empresa, Mecreo, que bé, pues, commemora el 17 de maig el Dia Mundial del Reciclatge des de 2005 i és una companyia valenciana que es centra en aquests projectes vinculats al medi ambient, al desenvolupament sostenible i també a aquesta economia circular, tot a veure. Parlarem també d'altres projectes més d'innovació i tecnologia amb Reddit, amb la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, en concret de Mussol i de Helios. En un event de mobilitat també parlarem en aquest cas pues, amb tota la part més tecnològica i d'innovació en la Comunitat Valenciana. Tot això, també parlarem de producte amb consum, amb la cooperativa Consum, però primera actualitat informativa, Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada, Begoña.
1: Anem a fer un repàs a l'actualitat. Comencem.
2: Bé, tercera jornada avui de vaga indefinida del professor Sorat València, jornada en la que a primera hora del matí hem conegut que la consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha convocat els sindicats a una nova reunió per a demà dijous a les 9 del matí. Va presentar-los una proposta integral amb mesures de suport al professorat. La consellera diu que manté la seva voluntat de diàleg i també d'avançar cap a un acord. Un anunci que ha pillat a eixa primera hora del matí els sindicats concentrats precisament davant la seu de la conselleria. El coordinador d'acció sindical de l'STPB, Marc Candela, assegura que cal esperar a conèixer la proposta.
3: Esperem que la consellera vinga amb una proposta concreta de tots els punts de la plataforma.

0: forma reivindicativa i a partir d'ahí que aquesta proposta sigui satisfactòria per al conjunt del professorat. Si passa això, consultarem al conjunt del professorat i en funció d'això veurem què passa.
1: A l'espera d'eixa trobada de demà, les mobilitzacions previstes per avui han continuat al llarg de tot el territori. Este migdia, professors valencians s'han concentrat a València, a Castelló i Alacant. Concretament, han sigut concentracions prou multitudinàries, especialment la que hem viscut ací, enfront del Palau de la Generalitat. Allí, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, també ha demanat avui als sindicats sentit comú i que es deixi a un costat la política. Ho ha fet de cara a eixa reunió de demà. Segons el president, es tractarà d'atendre a totes les peticions dels sindicats sense condicions.
2: Pero ellos dicen que lo menos importante para ellos es el salario, ¿no? En eso también estamos dispuestos a hablar, pero yo creo que lo primero, atendamos lo que ellos consideran y que nosotros también consideramos que es muy importante, ¿no? Mañana se les cita una reunión sin ninguna condición. Nosotros queremos dialogar. Por lo tanto, no hay condiciones. La condición es aplicar el sentido común.
1: La conselleria xifra en un 24% de mitjana el professorat que està fent vaga, mentre que estem a l'espera encara de les dades definitives que ens ofereixen els sindicats. També contem avui que el Partit Socialista en la Diputació d'Alacant ha abandonat la comissió d'investigació en la qual ha comparegut voluntàriament el president de la Cambra de Comerç, Carlos Baño. Es tracta, recordem, de l'únic imputat en la causa judicial per presumptes irregularitats en la distribució de les ajudes del Boc Comerç. Per aquest motiu i perquè el projecte d'investigació de la comissió està judicialitzat, Carlos Baño, segons els socialistes, ha dit que no anava a contestar a les seues preguntes. El president de la Cambra de Comerç ha explicat als mitjans de comunicació a la seva arribada a la Diputació que està tranquil, que continua treballant i que manté la seva innocència i el seu honor. No deixem Alacant perquè la tercera PCR per antivirus realitzada a una dona en seguiment a l'Hospital Sant Joan d'Alacant ha llançat un resultat negatiu. No obstant això, romandrà ingressada en el mateix hospital alacantí. Avui hem de contar també que a la Vall d'Aiora, a Cofrents, les autoritats han enviat este matí una alerta massiva als mòbils per un accident a la central nuclear. Ha sigut només un simulacre per atestar que el veïnat rebia correctament l'alerta. Un missatge en castellà i en valencià explicant que era un simulacre, que no hi havia motius per alarmar-se i que només era això, que era una prova. I continua actiu l'incendi declarat ahir dimarts al migdia en una empresa de processament d'almela de la Vall d'Alba a Castelló. Els bombers segueixen treballant encara que l'evolució d'aquest incendi és favorable.
3: Doncs més actualitat informativa a les 7:20. La tornarem a repassar i ampliar en totes aquestes notícies de la mà de Ramon Pérez. Gràcies, Amparo.
1: Exactament. Dir simplement que demà els sindicats han tornat a convocar davant de la conselleria una concentració a les 9, a l'hora que està prevista la reunió.
3: Doncs estarem molt pendents d'aquesta concentració i dels altres temes d'actualitat. Gràcies, companya.
1: Adéu.
3: Perquè continuem amb innovació i tecnologia. Bé, quan parlem de mobilitat sostenible, solem pensar en els cotxes elèctrics o en transport urbà més eficient, però en realitat és bé que la mobilitat està evolucionant molt més ràpid del que imaginem. Parlem ja de nous models híbrids, integració entre diferents sistemes de transport i fins i tot de mobilitat que combina terra i aire. Per abordar aquests reptes, l'Institut Tecnològic de l'Energia, que forma part de la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, de Redit, ha organitzat una jornada centrada precisament en ampliar les possibilitats del transport des del vehicle elèctric fins a noves formes de mobilitat híbrida. En aquest context s'emmarquen projectes com Mussol i Helios, finançats per l'Ibase Massí, que aborden pues, diferents aspectes de la mobilitat sostenible. D'una banda, el projecte Mussol, coordinat per l'Institut València de Biomecànica de València i amb participació de l'ITE, treballa en solucions de mobilitat urbana sostenible adaptades a les necessitats de les comunitats locals, posant el focus en les persones i l'entorn urbà. Per l'altra banda, el projecte Helios, desenvolupat per l'ITE, explora noves solucions energètiques aplicades a la mobilitat, integrant, això sí, tecnologies innovadores per a millorar l'eficiència i la sostenibilitat en el transport. Tots dos projectes formen part d'un canvi més ampli, repensar com ens movem amb sistemes més sostenibles, connectats i eficients. Per a parlar d'això, primer salude a Sara Chaparro, de responsable de l'àrea de màrqueting i comunicació de Redit. Què tal, Sara? Bona vesprada.
4: Bona vesprada, Begoña, què tal?
3: Molt bé, per a conèixer millor aquests projectes, deia jo, amb qui anem a parlar i sobretot també per conèixer aquesta jornada que s'ha organitzat.
4: Sí, doncs anem a saludar a Caterina Tormo, responsable de la línia de desenvolupament de software i ciència de dades i del projecte Mussol en l'ITE.
3: Què tal, Caterina? Bona vesprada.
4: Caterina, quan parlem d'ampliar les possibilitats del transport, de què estem parlant exactament? Com està evolucionant la mobilitat més enllà del vehicle elèctric?
5: Bé, estem parlant d'una mobilitat més connectada, més intel·ligent i més flexible. És a dir, el vehicle elèctric és només una part d'aquest canvi. Ara veiem com la mobilitat evoluciona cap a models híbrids on s'integren diferents mitjans de transport, sistemes energètics i noves tecnologies digitals. Per exemple, ja no parlem soles de moure persones d'un punt A a un punt B, sinó d'optimitzar tant l'energia com la infraestructura. I això passa també per incloure solucions vehicle to grid, que tant està ara de moda, on el cotxe elèctric pot interactuar amb la xarxa elèctrica, és a dir, proveir d'energia a la infraestructura elèctrica. També parlem de sistemes de recàrrega intel·ligents, de predicció de la demanda o de noves formes de mobilitat híbrida entre terra i aire, com comentàveu. I a més, cada vegada cobra més importància la interoperabilitat entre els diferents sistemes i aquesta capacitat de que les ciutats tinguin per a poder planificar una mobilitat utilitzant les dades que tenim reals i de comportament al final de ciutadans que són qui vivim en les ciutats.
3: Uh-huh. En el cas del projecte Mussol, en el que participeu junta a l'Institut de Biomecànica de València, quines solucions s'estan desenvolupant, Caterina, per a millorar aquesta mobilitat urbana en les ciutats?
5: Pues mira, des del projecte de Mussol es centrem principalment en les persones i en com adaptar aquesta mobilitat sostenible a les necessitats que tinga cada entorn urbà. En aquest context, des de l'ITE hem treballat sobretot en la part tecnològica i en l'anàlisi de les dades. I s'hem centrat en quatre ferramentes que estan lligades directament en l'electromobilitat. Una és la predicció de la demanda en les infraestructures de recàrrega per a evitar aquest sobredimensionament de la capacitat en determinades zones. La segona és una detecció d'anomalies d'aquestes infraestructures de recàrrega per a ajudar a identificar les incidències abans de que afecten a l'usuari i millorant així la fiabilitat de la xarxa, perquè ja sabeu que un dels problemes de l'usuari de vehicle elèctric és quan arriba a una estació i l'estació no està operativa. Uh-huh. La tercera és una calculadora per a donar-li informació a l'usuari, perquè al final sabem que la informació és poder, i per a poder quantificar quant s'estalviaria l'usuari si aplicara tecnologies vehicle to grid. Vale? I per últim, i ahí sí que m'agradaria fer també una menció especial a Movea Consulting, hem desenvolupat una guia de bones pràctiques per a l'execució de plans de mobilitat urbana sostenible, que està orientada sobretot per ajudar ajuntaments i administracions, perquè al final les dades estan a disposició de tots, però falta ordenar-les, estructurar-les i que n'hi hagi una regulació acorde. Aleshores, hem desenvolupat aquesta guia per a poder ajudar a que estiga tot més a la mà.
4: Uh-huh. Uh-huh. I, Caterina, el projecte Helios explora noves solucions energètiques. Què aporta aquest projecte i com pot influir en la mobilitat del futur de la que estem parlant?
5: Pues, Helios explora com integrar noves solucions energètiques en la mobilitat del futur i especialment en aplicacions de mobilitat lleugera i de sistemes híbrids. En què se traduís? Al final, el que treballem és el desenvolupament de solucions electròniques i sistemes intel·ligents de gestió energètica, que se traduís en patinets que actualment són elèctrics, fer aquesta hibridació per a que puguen ser propulsats per hidrogen. I de la mateixa manera, la part de mobilitat que afecta als drons, igual, també intentem hibridar-los per a que puguen fer-se des d'hidrogen. El que dona porta a nous models de mobilitat pues, més eficients, que emitisquen menys emissions i capaços de respondre millor a les necessitats que tenim actualment, tant urbanes com logístiques.
3: Uh-huh. I Caterina, esta jornada que organitzeu des de ITE, que posa focus en la mobilitat híbrida, com dèiem, terra-aire, pot ser que estiguem més prop del que pareix ser veure este tipus de solucions en el nostre dia a dia?
5: Sí, des d'ITE pensem que completament. Uh-huh. Estem més a prop del que pensem, encara que continuen existint reptes que n'hi ha que solucionar o reptes que n'hi ha que trencar, tant tecnològics com regulatoris com d'infraestructura. Però moltes de les tecnologies necessàries ja estan avançant tan ràpid com pot ser l'electrificació, automatització, nous sistemes energètics i estan a la mà. La mobilitat híbrida, a més, de terra-aire també pot tindre aplicacions molt interessants, perquè, per exemple, en logística, emergències, inspecció industrial, ho han vist en molts casos recentment. I és necessari el poder ampliar, per exemple, en el cas dels drons que parlàvem, aquesta autonomia que tenien. Vale, des de l'ITE també creiem que el futur de la mobilitat serà cada vegada més connectat, multimodal, intel·ligent. I jornades com esta justament serveixen per acostar aquestes tecnologies tant a les empreses com a les administracions com a la ciutadania. I sobretot també per a fer-nos entendre i preparar-nos per a aquest canvi.
4: Uh-huh. Aleshores, la mobilitat està canviant, no? I ho està fent en moltes direccions al mateix temps. Per acabar, Caterina, on poden inscriure's els interessats en la jornada?
5: Pues les persones interessades poden trobar tota la informació i inscriure's a través de la

0: La brújula Comunidad Valenciana. Ramón Pérez.
1: Van ja tres jornades de vaga educativa indefinida ací a casa nostra i veurem si la d'avui ha sigut l'última, perquè demà dijous a les 9 del matí, si res no canvia, conselleria i sindicats tornaran a la mesa de negociació. La Generalitat assegura que els presentarà una proposta integral, diuen, però els sindicats mantenen el seu recel. Avui han tornat a eixir al carrer per a manifestar-se. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Les famílies nombroses valencianes també tornen a alçar la veu. Lamenten que les ajudes actuals els serveixen de ben poc, perquè, segons expliquen, no tenen en compte qüestions com ara el nombre de fills o la grandària de cada família. El control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. La consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha convocat els sindicats de l'ensenyament, que es troben en vaga indefinida des d'este dilluns. Els ha convocat a una mesa de negociació demà dijous per a presentar-los, segons diu la consellera en un comunicat, una proposta integral de resposta a les seues demandes. La convocatòria, el ben cert és que no ha evitat que centenars de professors i de professores s'hagin concentrat este migdia davant les portes del Palau de la Generalitat i davant les seus de la Generalitat. Realitat a Alacant i Castelló de la Plana. Han sigut concentracions multitudinàries, fins i tot tallant el trànsit en algunes avingudes d'Alacant. Diuen que acudiran a la reunió de demà, sí, encara que acullen ixa citació amb cautela. Núria Moreno.
2: Sota peticions de consellera dimissió, representants sindicals i professorat s'han concentrat este dimecres en el que és ja el tercer dia d'aturs, insistint en que mereixen una resposta digna que atenga, diuen, totes les seues reivindicacions, sense excepció. Escoltem Txelo Baix, de Comissions Obreres, Maite Tarazona, d'UGT, i Marc Candela, d'STPB.
3: El professorat està indignat i mereix una resposta digna per a rebaixar la indignació.
4: Les aules les tenim totes completament en vaga perquè pensem que esta conselleria no està tenint a totes i aquestes necessitats que estem patint en la comunitat valenciana.
5: L'oferta ha de complir amb les expectatives del professorat, amb el que estem demanant, i per tant ha de ser avalat i votat per el professorat, que és el que està així i és el que està deixant els diners per aconseguir millors ensenyament públic.
2: Durant la concentració han arribat a llançar bitllets de 75 euros amb la cara del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en al·lusió a la proposta salarial que se'ls va traslladar el passat dijous. Insisteixen en que, encara que demà se'ls presenti una proposta, les mobilitzacions continuaran perquè hi haurà que sotmetre eixa proposta a una assemblea abans de decidir els pròxims passos.
1: Les xifres semblen indicar que el seguiment de la vaga va a poc minvant. Segons la Generalitat, dilluns va ser del 50%, ahir del 35% i avui del 27%. Els sindicats no han facilitat aquestes dades avui, encara que continuen parlant d'un seguiment massiu. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, demana avui als sindicats de l'ensenyament sentit comú i que deixen de banda, diu Pérez Llorca, la política. Segons el president de la Generalitat, demà es tractarà d'atendre totes les peticions dels sindicats sense condicions.
6: Pero ellos dicen que lo menos importante para ellos es el salario, ¿no? En eso también estamos dispuestos a hablar, pero yo creo que lo primero, atendamos lo que ellos consideran y que nosotros también consideramos que es muy importante, ¿no? Mañana se les da cita a una reunión sin ninguna condición. Nosotros queremos dialogar. Por lo tanto, no hay condiciones. La condición es aplicar el sentido común.
1: La tercera prova PCR per antivirus practicada a la jove a la cantina ingressada i aïllada a l'Hospital de Sant Joan ha tornat a llançar un resultat negatiu en antivirus. No obstant això, romandrà ingressada en ixe mateix hospital alacantí. Allí, a Alacant, a la Diputació, ha comparegut el president de la Cambra de Comerç alacantina, Carlos Baño, després de la seva detenció per presumptes irregularitats amb els bons comerç que la Cambra va posar en marxa quan Carlos Mazón era el president de la Diputació. Declaració que Baño ha fet voluntàriament, però que el

0: puede ser un puerta a puerta, una megafonía. O sea, esto es un complemento, pero no obstante, hay que trabajar en mejorar siempre el grado de cobertura de este mensaje.
1: El simulacre de avui ha tingut per objectiu ixe testar l'alerta, però com deies, Salvador, veuré també com de preparats estem, no?, de cara a una emergència en ixa zona, en la vall de Llorac-Cofrent. Suposa que formar-se per estar preparats davant una possible emergència és fonamental, no?
0: Es fundamental. Siempre es muy importante hacer todo tipo de simulacros para que la mentalización de la población sobre la percepción del riesgo que pueden tener de las zonas donde viven así llegue a ellos. Es una zona que particularmente están muy sensibilizados. El apoyo de los ayuntamientos a la hora de hacer este tipo de simulacros, la colaboración de los ciudadanos siempre es masiva. O sea, tienen una buena percepción de dónde viven y es fundamental hacer este tipo de ejercicios.
1: Salvador Romón és el cap de la Unitat de Protecció Civil de la Delegació del Govern Central a la Comunitat. Gràcies, Salvador, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: La Generalitat ha presentat avui una sèrie de materials que han preparat sobre com actuar davant emergències i que estan específicament dirigits a les persones amb discapacitat o membres de col·lectius vulnerables. Són materials que expliquen com actuar davant emergències en sistema braille, llengua de signes, en audioguia o en format de lectura fàcil i que la Conselleria d'Emergències ha presentat avui a la seu de la ONCE, a València. Juan Carlos Valderrama, conseller.
2: Adaptar este material no es solo una obligación que tenía esta consellería, sino también un compromiso humano y social con la inclusión y la equidad.
1: Ho avançàvem en portada, un informe de la Federació de Famílies Nombroses de la Comunitat conclou que 7 de cada 10 famílies consideren que la comunitat hauria de millorar com a territori per a facilitar tindre fills. Més de la meitat d'aquestes famílies nombroses reconeix que hauria tingut més fills si les condicions econòmiques i de conciliació hagueren sigut millors. Amparo Sánchez.
3: Les famílies consideren que les ajudes actuals no tenen en compte el nombre de fills, la grandària de la unitat familiar ni les seues necessitats. Segons la seva vicepresidenta Celia Chavero, és necessari reforçar les ajudes.
4: Existe el criteri de la renta familiar estandarditzada, que ja no busca tant el número de membres, sinó les situacions reals de les famílies numeroses, però que no puntue menys una família con dos hijos que una família que tiene dos hijos y un niño con una discapacitat que tiene una necessitat especial. El tema és no nos metáis a todos en el mismo saco y miramos solo la renta familiar, sinó la composició de esa unidad familiar y cuáles son las situaciones económicas reales de esas familias.
3: La conciliació familiar i laboral, així com l'alimentació, seguida de l'habitatge, són algunes de les problemàtiques actuals.
1: Avui dimecres és, a més, el Dia Internacional de la Infantesa Hospitalitzada i la Creu Roja ha fet balanç. L'organització ha atès durant l'últim any més de 4.000 xiquets, xiquetes i adolescents que es troben ingressats en alguns dels centres hospitalaris de la comunitat. Expliquen que el seu treball als hospitals té tres pilars fonamentals: activitats lúdiques, suport escolar i també acompanyament emocional. I pendents, 24 hores després de l'incendi industrial declarat en una nau d'una empresa dedicada al tractament d'ametlles a la Vall d'Alba, a la Plana Alta. Els bombers segueixen treballant en el perímetre de 10.000 metres quadrats, encara que l'evolució del foc sembla ser favorable. Treballen ara mateix 5 dotacions dels bombers i un helicòpter d'extinció fins i tot. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
5: El foc està perimetrat i les oficines no han sigut afectades. La nau de processament es troba totalment col·lapsada, la qual cosa impedís l'accés a l'interior als mitjans d'extinció. Les naus del costat han sigut evacuades. Rodrigo Zaragoza, subinspector de bombers.
6: El incendio estaba en pleno desarrollo cuando han llegado las primeras dotaciones y bueno, hemos conseguido confinarlo. Ha habido un plan de evacuación muy bueno por parte de la empresa. Hay que tener en cuenta que el combustible es un combustible muy inflamable, que es todo de tipo orgánico, tipo frutos secos. No s'ha propagat en aves colindantes.
5: Els danys materials són quantiosos, però afortunadament no hi ha danys personals.
1: Sintonia dels esports per a saludar Eduardo Esteve. Hola, Edu.
7: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Pendents ara mateix en directe del Villarreal que està jugant.
7: Sí, com dius, tenim futbol en directe perquè des de 7 de la vesprada està jugant el Villarreal davant el Sevilla. Estem al minut 33 i guanya 2-0 el Villarreal amb gols de Gerard Moreno i Miqui Tauche. Però el gran partit serà a les 9 de la nit quan València Bàsquet al Roig Arena juga davant el Panathinaikos al quint i definitiu partit dels quarts de final de l'Eurolliga amb la intenció d'estar a la final fort. Quin és l'ambient a aquestes hores al Roig Arena? Sergi López, bona vesprada.
8: Què tal, Edu? Bona vesprada. Pues si jo tinc els pèls de punta, imagina't l'ambient, a les rodalies del Roig Arena ja...